0: aconseguir l'any 2016, l'any 2015 i ja m'he dit les llengües i m'ho he portat a la app si n'està a tot el món a ser català.
1: Pues que què? Pues ha dit que ja, i que ja, i et dic, el cas, o bé que he dit que ja, o que ja, i s'ha dit, no s'ha dit, si ja, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit,
0: o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'

0: salaris i un estil separa, haiem ares sota una xerxi, un atac a continuar, d'atacar, s'ha dit tris, s'ha dit bona, s'ha avançat, ram, ram, s'ha dit fa, tant s'ha dit pas, fins s'ha dit, i ha venit a estar, però si no tant, no viu quan és festa, és un ritme, ai, s'ha dit això.
1: S'ha dit, que s'ha dit bona, i ho ja, dir-li, o tas, la vivim a tant, per tant, que viu visen, i s'ha dit, o s'ho pot dir, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit, o s'ha dit,
0: és tan estresa, jo no sé, pas que hi qui s'han subdicit de cinc, s'han de dir, us que gran de cop, no s'ha dit mal.
2: Mira com és aquest sensor. Va veure un magnat, que jo no li paren de mirar el sistema antèric de Fidegrata, d'un pare no també no li gustat jo que ens ha dit. Començat, però els altres tenen un xatat per tocar, d'un pare no li gustat,